Els anglès que eliminèixen d'un il Mexico, els en de Pion, 2013, 26 victòries en seria dels mexicans en l'ur stadion històric, un massa històries, quel de les aztecas, quels que venien de

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per far fronte al traffic de Guncida sin las vies grischunas, la regenza considerescha in pilot tenor l'exempel de Birsfelden. E per evitar dons en traspes de aquariums, plirs gentuns lancian in a campagna. De pli de quals temes de Laura dati os en las novitats de las duas. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. In il Grischun combatten surtout las Vischnankas prolung de l'autostrada A13 din en il partenz de Pions cun trafic de Schviament. La fracziun del Cosei Grand de la PPS a per quai in cumanzala regenza Grischuna de examinar in a regulaziun tenor l'exempel de Birsfelden. Là vegni fatti controlli de transit automatiques con ils numeri d'autos. Indigens pon uscire passar che la via vegni serrada per il traffic de transit. La regenza Grischuna è pronta da elaborar in pilot tenor l'exempel de Birsfelden. Sco qua che la scriva, stues la direzione de duana per cui però deliberar temporar main l'obbligatorie de vignette durante els temps de colonna. Pacete noch leger stoi adine dar in alternativa senza autostrada. In Svizzera en tans ufans co anc mai venis girats l'an passà en ina clinica per vide maltrattaments supponits u confermats. Cun 2380 ufans el domber cresci per prest 300 ufans cum pregliar cun l'an avant. Quei en usci blersch co anc mai de picivin registralas datas. Ord wacht ferm en crescides las datas de maltrattament psichics. La grande parte dels maltrattaments se tracti però de violenza corporale sco la società svizzera per pediatria comunicescia. En bun 70% dels cas eren els delinquents probables in confamiliar. Pescs d'aquarium che mangian vit antirs laiez, plantas aquarium che prennen sur amaun en ils lais, cica di schmettas es aquarium en la natira ne fa bec mo grons, dons ma bain erce stiabel. Per far attent sin quai en 25 tuns se mes ensemen per ina campagna. En quella vegna ussa, cusseliada l'emprim, mettersi in la balancia la compra d'in aquarium. Laua de quel stoppa venir di schmessa en laua persa, plantas daua en il rument. Ter ils pescs cusseia la campagna de cerciar in nof de casa u de contactar in a staziun de salvament. En Francia del Cid an milis de persona sind an stuvenir evacuadas per vide din gron incendi de Guaut che ort controlla. Redund 10.000 abitantes ad abitants de 24 vits de Tiertel cun fin spagnol aien stiben dunach luchtiasas con las autoritats communication. Ferms vents schmanatschen d'accelerar vinevant al fieu. L'incendi in las Pirenees an entant già destrui in a surfaccia de 4,6 km quadrat. Quel a er influenza sin il Tour de France, la terza etappa de Tirs de Trevillac e venida serrada per ils aspecte tours, proscia tenir liber le vie per las forzas de salvament.
0: La meteo.
2: Oz ed man resti dec bel malgrat chams de nivels pi spes en ils auts buffa in vent del nord modera. La temperatura cresce oz in fin 28 grads en la region de Cuira, de maun basti l'ura per fin 32 grads.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di tar RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.